què tal? Bon dia, buenos días. És dilluns, sense temps setmana, és 24 d'agost i tenim eixa sensació de que l'estiu, poc a poc, va arribant a la seua recta final. 29 graus en el centre de Xètiva, ho saben gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho a l'albereda Jaume I. Encara fa calor, encara tenim dies llargs, encara hi ha gent de vacances i encara queden festes per davant. Però si vos fixeu, setembre ja comença a treure el cap per la porta i és que ja estem en l'última setmana completa d'agost. És 24 i el dilluns que ve serà 31 d'agost i pràcticament sense adonar-nos-en tornem a la rutina. Després d'un mes d'agost molt intens, de calor, de festes, de música, de sopars a la fresca, de pobles, plens de gent, i per què no dir-ho també d'alguna tronada que altra, que ens ha fet recordar que l'estiu també té aquestes coses, pues toca anar baixant una miqueta el ritme. Però encara ens queda molta setmana per davant i precisament d'això anem a parlar avui. Comencem una nova setmana de l'Oi per Oi i ho fem, com ja vos avançàvem el divendres, amb una programació un poc diferent perquè estos dies d'agost estem fent un xicot repàs de tot el que passa a les nostres comarques, perquè saben que encara hi ha moltíssimes coses que contar. És dilluns i això vol dir que toca parlar de festes, perquè si hi ha alguna cosa que no entén el calendari i que continua ben viva durant aquests últims dies d'agost són les festes dels nostres pobles. N'hi ha que ja han dit adeu fins a l'any que ve, altres que estan començant, altres que encara tenen per davant una setmana ben intensa, música, actes, sopars, processons, activitats per als més menuts, aigua, sobretot, carrers plens de gent. Alguns ja estan de tornada, altres estan comptant els dies perquè queden i altres, els més afortunats, encara tenim uns dies per davant per desconnectar. Nosaltres, mentrestant, continuem així, acompanyant-vos també en esta última setmana d'agost. Recordeu que durant estos dies i fins el divendres el programa serà de 12:20 a 1:00. És un format més curt, però amb ganes també de continuar contant-vos tot el que passa a les comarques. I avui, com cada dilluns, repassem les festes, perquè encara que la fira ja ha quedat darrere, l'agenda festiva de la comarca no para. Una pausa i comencem amb l'Oi per Oi.

0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Carla Benavent.
1: Atención, este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
2: En Radio Xàtiva no somos perfectos.
3: También plantean dividir el itinerario por zonas de la ciudad.
2: Ni tampoco queremos serlo.
4: Las propuestas se han trasladado a la Junta Local Fallera mediante un comunicado conjunto de los grupos musicales.
2: Pero bueno, somos nosotros. Es lo que hay.
5: Mejor que ponga paso doble hasta que les pase la banda.
2: Radio Xàtiva Cadena Ser. El poder de la conversación. Y a veces también de los gazapos y los ataques de risa y de la dislexia y...
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Carla Benavent.
6: Ella ya.
2: Anem de festa.
6: Ella ya.
2: Amb Carla Benavent.
7: El baile, sí, el chiquillo, el caprichoso.
3: Ja estàvem adelantant-ho antes, i és que ens anem de festa. Les nostres comarques no paren, sobretot ens anem a Montesa. Alba García, regidora, què tal? Com estàs?
8: Hola, buenas. Bé, molt bé. Aguantant.
3: Sí, no? Com van les festes? Què tingueu per avui, per esta setmana?
8: Pues per avui és el dia de Combois, el dia Taurí. Hem fet bou en corda este matí. Uh-huh. I ara fem un dinar de... Bueno, se diu el dinar de Combois, organitzat per gent del poble. I vas començar en la idea de que fora un dinar més per a gent jove, però actualment ve gent de totes les edats. Ho organitzem ahir al carrer Sant Vicent, que està dins del recorregut d'on fem els bous. I a partir de les 7 de la vesprada ja fem baquetes i bou, i esta nit també baquetes i bou ambulat.
3: Mm-hmm. Superbé.
8: Demà també és dia de vaca, és el dia de la penya taurina de cim, i també fem bou en corda de matí, i de vespre també farem baquetes i bou en volat. I a partir del dimecres ja comencem el tema de les orquestes, el dimecres la nit de quintes, que també és una nit molt bonica per ací, ens agrada molt, perquè fem ahir un recontre un poc de la gent que no està visquent ací durant l'any i que ve a festes, i solen fer això, un soparet i després orquesta.
3: Que xulo. I quines orquestes teniu per esta setmana, perquè també els oients que tinguin ganes de festa puguen anar a Montesa?
8: Pues dimecres tenim, que és la nit de quintes, tenim l'Òxido. I després, el divendres, que és la nit de disfraces, vindrà l'Scream.
3: Ah, superbé. I quin dia acabeu? Quin dia s'acaben les festes?
8: Acabem el 31, el dilluns que ve.
3: Buah, pues encara us queden un munt de dies.
8: Sí, acabem de començar. Vam començar el divendres, són 11 dies. Així que
3: mare
8: sí,
3: meua.
8: Estem encara en el inici.
3: Molt d'ànim, Alba. Pues vaig a deixar-te el minut d'or per a que convides els oients a les festes de Montesa, a que vagin a tots els actes que has dit, i fins al dilluns 31 tenen patriar, així que avant.
8: Doncs això, pues Montesa des de divendres està en festa, tenim un munt d'actes preparats, amb moltíssima il·lusió i moltes ganes de que la gent gaudisca. Des d'actes més taurins, com he comentat, fins a orquestes per a gaudir de la nit. I això, que estem oberts a que veniu, que gaudiu d'aquests dies de festa, que la veritat que està molt xulo i ens ho passem molt bé.
3: Alba García, regidora de Montesa, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Que vagi molt bé les festes i descansa molt.
8: Adéu, gràcies. Adéu.

0: També són festes del Nobel, eh? Àngels Navarro, alcaldessa, què tal? Com està?
1: Molt bé, doncs pues així estem. Preparats per lo que vinga.
0: Bueno, quins són els actes que teniu estos tres dies?
1: Estos tres dies, que són de Wish la patrona i demà la Divina Aurora i el patró el dimecres, que és el Cristo del Perdó. Pues, més o menys la dinàmica, com cada dia hi ha una comissió de festes, les festes són condidorites.
0: Sí, no?
1: Hem fet la despertar, després la gent que va a la despertada acompanya els festers, els músics, van esmorzar, després se fa un passacarrer arreplegant els músics per anar a l'església, que és on estan ara, ja està sonant la música, luego ja n'hi sigui la llibertia, i ara es tira la mascleta, se fan dinar, se va... Esta vespre fan actes per als menuts, tot, més o menys la dinàmica...
0: Sí, no, o sigui, no pareu, no pareu.
1: Sí. Després la professora altra vegada passa a carrer, professor, i hi ha pues, la discoteca mòbil, si ve alguna orquestra, i la dinàmica és lliça. Després sí que està el dia del marrano que es fa, que és el dijous,
0: sí.
1: Es fan paelles per quadrilles, també n'hi ha una activitat d'aigua i tot això, una tortilla gegant. El divendres se fa a San Diego, que el Santi se passa de generació en generació així a una família, que abans el tenia la meva veïna i ara el té una neboda, i aquest dia fan festa per als xiquets. Fan activitats de matí, a migdia a dinar per als xiquets del poble i després actes de vesprada també. Es farà un, com un cirquet, un teatre d'estos en temàtica de circo, i per la vesprada altra vegada a la nit, disfresses i disco mòbil per als minuts. El divendres és per als minuts. Dissabte tortilles i arribem al final de les festes.
0: Que bé. Doncs pues bueno, tingueu tota la setmana per davant, Àngels.
1: Tota
0: pues...
1: la setmana. Sí, sí. Com en molts pobles de la comarca,
0: sí,
1: de la
0: costera. Sí, sí, estem, exactament.
1: En sí, molts de... En calor, que avui mos ha donat aixina un poquet una tregua, però és ja.
0: Així és, bueno.
1: Totes i tots convidats a les festes de Novelè.
0: Moltíssimes gràcies, Àngels. Disfruta molt de la setmana. Una abraçada.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Hi ha festes que comencen, hi ha festes que acaben. En este cas, les d'Estubeny, que acaben demà. Avui tenen paelles per el Dia dels Homes i demà per el Dia de les Dones. Mari Carmen, alcaldessa, què tal? Com està?
1: Molt bé. Un poc cansat, però bé.
0: Un poc cansat després de les festes.
1: Sí, però és el que toco.
0: Com s'han quedat? Te fem una xicoteta de valoració.
1: Molt bé. Perfectes. Llevant del dijous que molt va ploure i van tindre que anul·lar lo del playback, que és la gent del poble que hi s'ha imitat allí, però el resto dels temps, molt bé.
0: Que bé, m'alegra moltíssim.
1: Tot tranquil·let, no ha hagut ningú problema, o sigui que perfecte.
0: I ara quan tingueu les pròximes festes?
1: Pues ara hi ha festes així, bueno, en març, que és la casoleta, que diguem, bueno, per Pasqua, vamos, perquè no sé si cap, en març o en abril, no sé.
0: En sí, guai, però... Sí, exacte, exacte, continua.
1: No, que no sé ara quan cauran, si cauran, quan cauran Pasqua, entonces tinguem una festa que se diu la casoleta i això és la primera que ve.
0: Que bé. Pues Mari Carmen, que bé, m'alegre moltíssim. Espero que les festes de l'any que ve també isquin igual de bé que les d'any, ja, les d'este any.
1: Normalment així sempre són així, sí, tranquil·letes.
0: Sí, sempre són tranquil·letes i bones.
1: Sí, pues,
0: bueno,
1: sí.
0: D'ací no res, ja, no sé si en Estubeny hi ha festers.
1: Sí, per l'any que ve hi ha així festers.
0: Ja han eixit? Sí. Mira que bé.
1: Sí,
0: pues,
1: gent joveneta.
0: Mare meva, quina preparació. Doncs pues, ale, és un no parar. Mari Carmen García, gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
0: Adéu.

0: Avisem als oients que des de Vallada també continuen les seues festes amb el dia de Sant Bartomeu. A les 8 del matí han començat avui amb Diana Florejada, a les 10 trasllat de la imatge de Sant Bartomeu, a les 11 recollida de la reina de les festes i la seva cor d'honor, a les 12 missa en honor al patró, a la 1 masleta terrestre en la pirotècnia Hermanos Cavaller, a les 7 de la vesprada partit de futbol, de nit a les 8 i mitja processó, a les 12 gran dansa a la plaça de la Pau i a la 1 discomòbil al poliesportiu. Continuen demà, dimecres i dijous. Esta setmana vam estar amb l'alcaldessa, Maria José Tortosa. Què tal, Maria José? Ens va convidar a les festes.
1: Pues agrair a la cadena SER que mos deixe este micro i convidar a tota la gent, en especial, si voleu vindre, a l'acte de les paelles, que és superxulo, i com no, a participar en les nostres provessons, que són també actes culturals i altres tradicionals de tota la vida. Per tant, si voleu vindre a la Vallada, sereu molt ben acollits.

0: També són festes de la Llosa de Ranes, vam parlar en ells també el divendres, ara saludarem a l'alcaldessa, Salvi Pardo. Avui des de les 11:30 fins a les 2 i de les 4 fins a les 7:30, parc aquàtic a la piscina del poble, després de vesprada a les 6:30, partida de pilota al carrer Xètiva, a les 9 concurs de paelles i després orquestra Gravity. Demà a les 7 tenen solta de vaques, a les 10 tenen sopar de catering a la pista coberta, a les 12 solta de vaques, dimecres també és el dia de les xiques, el dijous és el dia dels xics, els acompanya a festes, com per la nit la Tokyo Band a les 12:30 el dimecres i Bacarrà un tour macrodisco mòbil el dijous. Divendres acaben amb el dia de Sant Didac i acabaran la nit amb una orquestra People Band a la 1:30 del matí. Salvi Pardo, alcaldessa.
1: La Llosa té ara les portes obertes, com sempre, però ara més que mai per a les nostres festes patronals, en honor al Santíssim Crist del Miracle i la Mare del Naixement, i convidem a tota la gent del voltant i a que vinga, que disfrute del poble, de la companyia, del bon veïnat que tinguem, i que de segur que s'ho passarà molt bé.

I amb això canvia l'agenda de festes, més que res, perquè no, és que ja no hi ha actes fora de festes. Fèlix i jo parlem un munt de vegades, que és que entre que ara han de fer festes divendres i dilluns, perquè hi ha tants pobles de les nostres comarques que aquesta última setmana d'agost acaben, comencen, o inclús la primera de setembre, comencen les seues festes patronals de moros i cristians. Hi ha moltíssims pobles en les nostres comarques, intentarem estar a l'altura de tots, per això estem fent dos dies, dilluns i divendres, i així ho seguirem fent les vegades que faça falta. Acabem de festa en festa. Thank you.

I ara sí que acabem, ens hem anat de festa en festa i no podia ser d'altra manera amb Petit Oa de Anna Mena i Lola Índigo. Acabem aquesta jornada de Hoy por Hoy, recordeu que fins el divendres de 12:20 a 1 ens escoltareu a nosaltres, anirem de festa en festa amb Alexia, amb Rubén, tindrem tota la nostra programació habitual però d'una forma més reduïda. A partir de la 1 ja podeu escoltar Regional i tornem ara després amb la programació habitual a les 2:17 amb Fèlix Lluc i ens despedim amb 32 graus en set i hem començat amb 29 i ja tenim 32. És dilluns, és 24 d'agost i també és festa.

0: plasmaven les seues pintures, però què succeïa, Imma, que quan es presentava als premis, als salons de la Diputació, als salons també del Ministeri, les seues pintures agradaven en quant a la tècnica. Les pinzellades eren perfectes, la perspectiva...
1: Però no el contenido.
0: Però el contingut no agradava gens.
1: Claro, es que no hay nada... Si eres crítico, ¿no?
0: Exactament.
1: Ahí ya no tienes nada que hacer. Tienes
0: la
1: que,
0: crítica.
1: Seguir un poco el hilo del que está gobernando en ese momento.
0: Així és. I el que va fer Antoni Fillol, finalment, era plasmar la societat del moment. I com aquesta societat del moment tenia una doble moral, i com aquesta doble moral especialment atacava també a les dones. De fet, va ser un pintor que es va recuperar no fa massa. L'any 2000, més o menys, hi hagué en el 2000-2010, va haver una exposició molt interessant en el Museu del Prado, que es deia Invitades. I ahir en Invitades va haver una sèrie d'obres d'ell, d'Antoni Fillol, sobretot perquè era una exposició que narrava eixa misogínia en la que havia estat inserta la pintura, sobretot de la fi del segle XIX, principis del segle XX. I ahí és quan ell comença a ser recuperat i a ser mirat i observat des d'esta perspectiva de gènere, des d'esta perspectiva feminista, sobretot perquè tractava temes que molestaven, que increpaven, i sobretot atacaven a la moral de l'època i a la moral també de l'Església, que ho permetia. I per això era un pintor, o va ser un pintor, que encara que va assolir fama, va ser un pintor molt encimbellat també per la fama de Sorolla. Sorolla el va superar en quant a fama, jo m'atreviria a dir, no en quant a tècnica.
1: Ah,
0: els
1: no?
0: Dos són bons pintors.
1: Sí, sí.
0: El que succeïa en el cas de Sorolla és de que Sorolla no va ser tan obertament amb les seues pintures, o no va ser capaç, o no va voler de denunciar tan obertament en les seues pintures la situació de la València de l'època o d'eixa fi del segle XIX, mentre que Antoni Fillol sí. I això el que li servia era, malauradament, que li despenjaren les obres de les exposicions i que acabaren enrotllades, embolicades, en un racó,
1: claro.
0: I totalment oblidades, que és com va passar, per exemple, amb el sàtir. Però si vols, Imma, ens anem a l'amo.
1: L'amo.
0: D'Antoni Fillol, de l'any 1910, que està en el Museu de Belles Arts. És una pintura d'unes dimensions considerables. Recomanem molt la seva visita. I de colp a repente el que vegem és una escena violenta. Una escena violenta que ens posa els pèls de punta. Perquè vegem com un home enfadat i que porta, bueno, pues un ganivet en la seva mà, està ensangrentat i sobretot acaba d'assassinar algú. No sabem a qui, però alguna cosa dolenta ha succeït així. Porta una corbella, de fet, i està ensangrentada. I sobretot nosaltres veiem que possiblement ha assassinat algú per la sang, perquè al seu costat hi ha una dona, possiblement la seva esposa, que està en terra, que està tirada, i després hi ha una dona major al fons que està intentant acudir en desesperació per ajudar a esta dona.
1: O sea, que seguramente intentarían hacerle daño a esta mujer y él refleja esa escena en la que se le defiende.
0: Exactament, és una defensa. I el que ens parla també esta pintura és de l'abús per part dels senyorets,
1: claro.
0: I per part també dels grans propietaris de les terres cap a el que era la família dels llauradors i els mateixos llauradors, l'amo. De fet, després parlarem després del que significa l'amo. De fet, nosaltres, Imma, que som els espectadors i les espectadores d'esta pintura, veiem en el centre un barret molt senyorial, un barret molt burgès, que segurament siga un barret propietari, el propietari siga l'amo, no?
1: L'amo
0: burgués, l'amo propietari de les
1: terres, el que tenia el poder
0: i el que segurament ha sigut assassinat o almenys atacat, perquè ixe amo el que ha fet ha sigut probablement també violar
1: a
0: l'esposa del llaurador. Hi ha una expressió que encara s'ha mantès en molts pobles. Jo, per exemple, que vinc de la zona de la Marina Alta, s'ha mantès l'expressió estar en amo.
1: Ai, què vol dir?
0: Estar en amo vol dir que eren dones jovenetes que abandonaven la seva família i se'n venien principalment a València, moltes d'elles també a Barcelona, eren xiques juvenils, 14-15 anys i de vegades més jovenetes encara, venien ací a València a treballar per als senyorets, sí, en les seues cases, no cobraven sou...
1: Solamente por alimentaven. Oh, que fuerte, sí.
0: Sí, i estar en amo significava això, que deixaves de tindre, o sigui, passaves de pertanyer a la família dels teus pares a pertanyer a la família, exactament.
1: I por casa, comida i cama, lo tenías todo pagado.

0: I és tot pagat. I ho hem vist moltes vegades, fins i tot en sèries, com aquestes xiquetes eren explotades sexualment,
1: totalment,
0: laboral i sexualment també, per part dels senyorets o per part dels amos. Però és que després, en les grans propietats de terra que podien tindre estos burguesos, estos propietaris, estos camperols, clar, el dret de pernada, que això moltes vegades també ho hem escoltat, i no sols des de l'època medieval, sinó també
1: mucho después,
0: molt de temps després, el dret de pernada, de, que era el dret que tenia el propietari de la terra de poder tindre relacions sexuals, de violar...
1: Antes de la pareja con la que s'iba a casar esa mujer.
0: Exactament, es consumara. I sobretot és un abús del que ens parla Antoni Fillol, que malauradament és un abús al que la societat està acostumada, que la societat no vol veure, que la societat no vol denunciar...
1: Però ell lo denunciava con sus pintures.
0: Exactament, però ell ho denuncia en les seues pintures. I ho denuncia d'una manera molt cruel, perquè si mirem fins i tot a este llaurador, a este camperol, la mirada que té és una mirada de ràbia, és una mirada d'odi.
1: M'acaben de violar a su mujer.
0: Exactament, és una mirada d'estar fart i cansat d'ixos abusos que ha tingut el senyoret, que nosaltres no el veiem, només veiem el barret i intuïm l'escena de violència que ahir ha succeït. I sobretot és ixa violència més que moltes dones treballadores del camp, moltes dones també treballadores de la llar, de les cases, doncs estan acostumades a patir. I n'hi ha una imatge també, que és la de la dona major, que apareix al fons, en la part esquerra de la pintura, que és una dona velleta, és una dona major, és una dona que se li veu demacrada, no?, per tot el que ha patit, per tota la violència que ha pogut patir, vestida de negre, no?, que representa el dol d'estar totes les dones completament cobertes, completament tapades i en silenci, no?, acudix a calmar, a intentar calmar una miqueta la situació de València, de violència, amb aquest gest també agitat que té i impotent.
1: Me imagino que este cuadro que encima comentabas que tiene unas dimensiones importantes, ¿no? Tiene que impresionar, ¿no?
0: Molt. Impressiona, impressiona. És un quadre que, quan visitem el Museu de Belles Arts, es troba, diguem, en la part més contemporània del museu, i és la mateixa part del museu en la que també podem veure obres de Sorolla. Sorolla, finalment, va ser un pintor, podríem dir, que es va aburguesar, que va viure a València, però també va viure a Madrid, que va rebre nombrosos encàrrecs, fins i tot també per part de la família reial. I en el cas d'Antoni Fillol, que podem observar la seva pintura i podem també contextualitzar-la amb altres pintors de la fi del segle XIX, com Muñoz de Graín, és un pintor que treballa aquesta consciència social, aquesta consciència política progressista i aquesta consciència política crítica que té, buscant una millor societat,
1: claro,
0: i sobretot denunciant en les seues pintures. De fet, el Sàtir, que és una pintura impactant també, no es troba en el Museu de Belles Arts, però fins fa poc ha estat en el Museu de Belles Arts de València. Ara es troba en el Museu del Prado, però de moment no està, no se pot veure, no està exhibida. Però és una pintura dolentíssima, que durant molts anys la seva família la va tindre com doblegada, enrotllada, embolicada en un racó de la seva casa perquè havia sigut molt impactant i molt forta. La va restaurar el Museu de Belles Arts, es va exhibir, i sobretot el que plasma i denuncia és una xiqueta xicoteta que ha sigut violada i que, acompanyada del seu avi, està passant una ronda de reconeixement dels violadors.
1: Els possibles violadores.
0: En la presó de les Torres de Quart.
1: Madre mía.
0: I clar, són escenes
1: muy
0: duríssimes.
1: Muy duras.
0: On es parla i on es denuncia que les xiquetes no tenen ningú dret, que la vulneració dels seus drets és una constant. On es denuncia la vulneració també dels treballadors, de les treballadores, de les dones dels treballadors. I clar, la seva pintura era una pintura que posava... que posava el dit en la nafra i no agradava.
1: Claro que sí, una denuncia social en toda regla, como le iba a ir bien, imposible.
0: Exactamente, exactamente.
1: Pero bueno, para eso está Irene, para contar, para contextualizar todo esto y para recomendarnos que podamos ver todas estas obras de arte. Es lo que hemos intentado hacer durante este mes de agosto, tener otra mirada crítica, una mirada violeta con el arte que podemos presenciar aquí en la Comunitat Valenciana. Yo solo puedo decir que ha sido un placer,
0: para mí también,
1: Irene, contar contigo en esta sección y espero poder seguir colaborando en,
0: claro,
1: alguna otra,
0: sí,
1: en alguna otra ocasión contigo.
0: Ha sigut un plaer per a mi poder passar estes estonetes d'estiu amb tu. Ha sigut una meravella també aprendre i, sobretot, crec que per a totes les persones que ens hagin pogut escoltar és important acudir als museus, consumir,
1: sí,
0: cultura,
1: sí,
0: i, sobretot, tindre també esa mirada violeta per a saber què ha passat i què és el que continua passant.
1: Exactament. Un abrazo, Irene, gràcies.
0: Un plaer immens.
1: Gràcies.
2: Radio Valencia. Cadena Ser.